tinc bon batut. Vull dir, carpaxa, no vol dir que vull dir. Poc bolsa. Jo t'he de